de mon país. Nos contaba el regente, aquel gran rey de Francia, acatado davant los pobres, un santome, aquel San Luis. Amaba toda la gente, y volía pas la miseria, un santome, aquel San Luis. Mas por qué, m'han pas dit a l'escola, Mas per què m'han pas dit a l'escola que havia tuat mon país. I quan fuguerem mai grans, nos calguet parlar tres llengues. Per fer un bon tecnician, nos calió cargar tres llengues. El inglès i l'alemany, això que s'escriu a rumo, per fer un bon tecnician. Mas per què?